0: Hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
1: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
0: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en este cas.
1: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
0: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
1: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
0: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
1: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual Quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
0: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
1: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
0: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
0: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí, que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals, o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
1: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
0: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes sí. vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
1: sí, sí.
0: quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
1: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor. I si no, després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
0: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: VCF Radio, la radio oficial del València Club de Futbol.
2: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la radio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
4: Valencianistas, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la radio del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres, des dels serveis metges, pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han de poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment que fa les vacunes establix quines són les epes més patògenes d'aquesta temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Pero bueno, segunda pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, d'allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules, que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes d'aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament pues, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent grup de risc, inclús la gent que té que practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció de avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: Hola, soy Aymar, no te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.
10: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
11: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on hi sent esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també està sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tot al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta a part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosse de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en cualquier estadio evolutivo y en cualquier actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartido el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: Hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments, són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Hola, soy Celia Fernández, seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell teu content. Els millors gols a VCF Radio.
1: A veure el llançament de Luis Rioja, la tocata ahí. Pepelu,
11: penalti.
1: Penalti, sí.
11: Le pega la mano.
12: Y no protesta el jugador del Elche.
1: Penalti, pero un es más clares.
11: Este ni la protesta, ¿no?
1: Penalti, pero un es más clares, sí. Bueno, pues ahí está. El penalti, clar, pero un es más.
12: Penalti que va a lanzar Pepelu, que viene de fallar frente al Celta. Recordemos en esa portería, también falló el penalti esta temporada Arnau Danjuma en aquella derrota frente al Oviedo. Penalti, importantísimo Nian, sí. Transformar sí, esta pena máxima.
1: Venga, allá va el penalt.
12: Rioja que Valencia, le da ánimos a Pepelu.
1: Venga, allá va el de Denia. Va Pepelu. Al lanzamiento de penalt.
11: Con decisión.
1: Buscar.
11: Con decisión ir.
1: Le empate el Valencia en este partido. Venga, en el minuto 41 que se va a cumplir. Mira vamos, Pepelu vamos. La pelota. Ahí está Dituro en la portería del Elche. Va Pepelu, ahora Pepelu, el lanzamiento y gol. ¡Gol! Pepelu de penal para empatar el Valencia. ¡Gol! Ahora sí, Pepelu.
13: Pelu, no errata, buscata ahí y se para, no ha podido arribar Dituro. Ha empatado Pepelu de penal, venga, anima por la victoria, va.
14: Hola, soy Pablo Maceo, no te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
15: Arranca el partido, Fritos pasa a Pérez, se va Pérez, se desmarca Fritos, consigue enviar la pelota al tacón de Pérez, aparece de nuevo Fritos, prepara el centro, no hay fuera de juego, chuta Pérez, gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
16: Valencianista, soy Jen. Escucha nuestro partido en la radio del club.
13: Y Chevalo, fíjate ahí entre líneas.
17: ¡Opa! López, ¡es penalti! Aunque haya tocado el balón, pero es penal.
18: Se lleva por delante, ¿no?
17: ¡Es penalti!
18: Indica córner de momento Alberto Las Rojas, pero yo creo
17: ¿pero
18: que...
17: ¿Pero qué córner? Pero si no toca el balón, el portero.
18: Se lleva por delante a Diego López.
17: ¡Venga, hombre!
18: ¡Es bueno!
17: ¡Es penal! Pero hay que ir 10 a protestar, no 2, hay que ir 10.
18: Diego, que de momento está tendido sobre el terreno de juego en el interior del área.
17: Hay que apretarle, hay que apretarle.
18: Alberola que pide calma.
17: Ah, este es un pasota, pero de mucho cuidado. Vamos, joder, que si lo arrastra.
13: O la agarra al Mench. O al Mench, si no la arrastra, la agarra. Si no la arrastra, ¿qué? La agarra, cree.
18: O bueno, lo que desde luego no hace parece ser esto, Carvalón, ¿no?
17: Venga, el par, por favor. Venga. ¿Has visto actitud más pasota que la de este árbitro alguna vez? Hay que apretarle, claro, hay que ir, 14, que le están protegiendo los del Alavés, hay que ir a protestarle.
13: Yo creo que la agarra.
17: Mira el gesto,
13: A Diego López. Están revisando, ¿no, Víctor?
18: Sí, sí, está Alberto Las Rojas pidiendo calma.
13: Están revisando la jugada, tiene que estar revisando la jugada.
18: El VAR está revisando porque si no, Alberola hubiera autorizado ya el saque de esquina para el equipo. Claro que lo están revisando.
17: Ah, si no te van a matar, hombre, no te van a comer.
18: Diego, mientras tanto, viene aquí a la banda para recibir asistencias porque no ha autorizado la entrada de las asistencias médicas. Alberola Rojas, yo creo que le siguen diciendo que calma porque estarán revisando diferentes tomas de la acción.
13: Pero a mí hay una toma, bueno, agarra, es la agarra a Diego López, yo creo que la agarra.
18: Protesta Mestalla, sí, y mira, se va a ir al VAR, Se va al VAR Alberto Las Rojas.
17: Sí, pero ahora falta lo que decida él. Lo que está claro es que Diego toca el balón, salva la presencia del portero, pero el portero es el que le arrasa al jugador.
18: El cuarto árbitro que le pide calma, Rubén Baraja, está ante el monitor, Alberto Las Rojas.
13: Yo creo que hay una jugada que la agarra, pero bueno.
18: Está ahí observando la imagen.
13: Pues ahí está.
18: Recordemos, en el VAR, en el día de hoy, está Cordero Vega.
13: Ahí está Alberto Las Rojas.
18: Están poniendo la imagen repetida en videomarcadores.
17: Es que lo arrasa, lo iba por delante.
18: Vamos a ver la decisión que toma Alberola Rojas. Es que el portero desde luego atropella a Diego López,
17: A ver,
18: pues ahí va con la decisión y dice que
13: penalti a favor del Valencia.
17: Porque ahora no puede hacer el cambio y que saque a Pepelu.
13: Penalti a favor del Valencia, pues anima Bore.
18: Asume la responsabilidad Hugo Duro.
13: Penalti a favor del Valencia, venga, que así está el gol del empat. Así puede estar el gol del empat, va. El penalti que le han fet a Diego López, el porter, o bueno.
18: Se la deja a Luis Rioja,
13: Y va a ser Luis Rioja, sí. Pues va a ser Luis Rioja. El que llance el penal, buscante el gol del empate. El que siga el de la reacción, el de la remontada al Valencia. Vinga, anem a veure. Allà va Luis Rioja. El balón als 11 metres. Con ells també, anem a veure. Va Luis Rioja, el llançament. Gol! I gol! Luis Rioja! Luis Rioja de penalta! Luis Rioja de penal, gol! El gol del València! El gol de l'empat! El gol que esperem que siga! El de la reacció! El de la remuntada del València per a continuar creient que se pot guanyar este partit! Vinga, València, que este gol té que ser ixe! El de la remuntada! La pilota Diego López. A veure Diego López, busca el llançament, Dani Gómez,
19: gol!
13: Gol, Dani, gol, Dani, gol, Dani, gol, Dani, el gol de l'empat, Dani Gómez, gol! El gol de l'empat, Dani Gómez, en el 97, arribat ahí, el gol del València! Sí, señor, el 2-2.
0: El partido del Valencia a VCF Radio.
20: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de Valencia.
21: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. València Club de Futbol, amb el racisme, tolerància cero.
22: Hola, soy Marcano, escucha mis goles en la radio del València.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Balón para Gaya, Gaya combinando con Diego López.
2: Vamos, chaval.
1: Aureo López, el pase para Gaya. Gaya que se entra.
2: Ahora.
1: Pasada, tenemos Hugo Duro, el remate.
2: Ahora.
1: ¡Gol! ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora
1: sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro, gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Hugo Duro! ¡El golechador marca! Y al marcador, el gol de Hugo Duro, que era así, esta sí que remataba de cap, el balón ahí es entrada al segundo pal, y ahí estaba el golechador del Valencia, para avanzarse al marcador, Hugo Duro.
3: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.
0: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Amos Fonjala. Puedo escuchar todos los partidos de Valencia Mestalla en VCF Radio.
1: Corner que va a traure André Almeida, la pilota Islaria, y gol, y gol.
6: ¡Vamos!

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí buscaba Jesús Vázquez, entra Diego López, abre Diego López, Islaria, Diego López, la centrada no, el balón a Travolta, ahí arriba Jesús Vázquez,
2: el está buena.
1: Centrada, tiene gol, el gol, el gol, Hugo Duro, Hugo Duro, Hugo Duro, Hugo Duro, gol. Aparegut el golejador, aparegut Hugo Duro, per empatar el partit, el que sempre està, sí senyor, que ve Hugo Duro, que ve a definit, el passe és de Ugrinić, i ahí estava Hugo Duro, per empatar el partit i evitar la derrota del València.
3: Hola, soy Nazaré, espero que no os perda ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
4: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: ¡Ay, perdón!
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubells, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
6: Un agua, porfa.
7: Son 125 pesetas.
4: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
8: También es el mío.
0: Mestalla és etern. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: Hola, sóc Jaume Durà. No el perdis, els meus gols en la ràdio del València. Amunt!
5: André Almeida, el bote de la falta, ese balón en la frontal, Martín Tejón, el lanzamiento y el gol. ¡Gol!
9: Mira que llega.
5: De Martín Tejón, reduciendo diferencias el Valencia, lo decíamos. Gol, gol, gol, gol, gol, gol del 32, con ese remate desde la frontal, el rechace por parte de la defensa del Leeds United, y ahí aparecía Martín Tejón, que golpeó, que viene el lanzamiento, encontrando premio a la buena pretemporada que está realizando y recortando diferencias en este 88 de partido. Leeds 2, Valencia 1.
10: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.
11: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
12: Un sentimiento eterno.
13: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed. Camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
14: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: André per dins, buscant a Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, André Almeida, dins l'àrea, André Almeida. El va una altra volta per a Lucas Beltrán, la frontal de l'àrea. Gol, gol, gol! Golas, golas, golas, golas, golas, golas del vikingo, del vikingo, del vikingo. Lucas Beltrán, gol! Golas, golas del vikingo, Lucas Beltrán. I el balón a dins no ha pogut arribar a Oblak. El golàs del València, el golàs de Lucas Beltrán per empatar el partit, per a fer justícia en el Metropolitano.
2: VCF Ràdio, l'informatiu del València.
0: Les vesprades a VCF Media Ràdio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la ràdio oficial del València.
1: La recupera el València, Neborixe Baló. El Baló arrere, Javi Guerra, la pilota ahí. Que li queda...
4: Bona!
1: Gol!
4: Bona,
1: i gol!
4: Bona.
1: Mosquera, Mosquera, Mosquera, Mosquera, Mosquera, gol! Cristian Mosquera dins l'àrea per aprofitar i se jugava i avançar al València al marcador, sí senyor, per a col·locar el 1-0. Ahí està de nou la jugada repetida, Javi Guerra, el rechaza ahí, que recupera, i estava Mosquera per a tocar-la, sí senyor, Mosquera per a tocar-la, passera de André Almeida, desviar la trayectoria de la pilota que ve la centrada de André Almeida, Mosquera que la toca y el balón cap a dins, 1-0. Se va lo que recupera Enzo Barrenechea, cambia.
4: Bien,
1: Chau,
4: eso es buenísimo. Pégale, pégale,
1: Rioja.
4: Pégale.
1: Luis Rioja, el lanzamiento de Luis Rioja, Dimitrovic. Ahí está, Diakami, gol. Diakami, gol. ¡Gol! Diaca te ho mereixes, gol! Te ho mereixes, Diaca! M'estalla el sot en peu, el gol de Diakami! Te ho mereixes, Diaca, després d'un any, fora un any, per a recuperar-se d'una greu lesió. Ahí estava el gol que fa justícia per a Mukhtar Diakami, el segon per al València. Que gran Diaca, que gran eres Diaca.
5: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
7: Hola, soy Sato. No te pierdas mis goles en la radio del València. Amunt!

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Hola, soy Kane Fanúfala. Escucha mis paradas en la radio del Valencia. Amun.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: Yo soy Fernando Javier Valls Suñer y soy hijo de José Valls Prats, que es el que ha sido socio número 2 del Valencia hasta el día en que desgraciadamente falleció. Bueno, la historia de mi padre es de la de una persona pues muy vinculada al equipo, siguiendo al equipo desde que tenía 10 años. Esto ya le venía de su padre, que lo hizo socio infantil, y entonces pues su padre fue socio también, y su padre fue de los primeros que, digamos, se hicieron socios cuando se fundó el Valencia. Y mi padre, pues según lo que nos contaba él y tal, a los 10 años ya fue socio infantil. Eso pilló la época de la guerra. Mi padre nació en el 26, en el 36 empezó la guerra civil, y entonces él nos contaba que se suspendieron los partidos y tal, pero ellos seguían pagando la cuota, y bueno, para ellos era, no solo era el seguir al equipo, sino que era el ambiente que se habían formado entre ellos, ¿no? Yo empecé a venir al fútbol también con 10 años precisamente, y en la tribuna las sillas eran de Enea, y entonces ahí pues había todo un grupo que estaba formado por mi padre, por su primo, por mi abuelo, por el hermano de mi abuelo, en fin, toda una serie de gente, por el socio de mi abuelo, por el yerno del socio de mi abuelo, o sea, todo un grupo que venían juntos al campo, y entonces pues tenían un ambiente ahí fabuloso. Mi padre pues sentía mucho los colores y el equipo, las que la pusimos todo lo que era él. Él había sido profesor de dibujo, escultor, había sido teniente de ingenieros también del ejército de tierra, y pusimos socio número 2 del Valencia. Eso lo pusimos, era importante. El Valencia era su deporte y el equipo de su ciudad, y era su vida.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
3: Bona vesprada, es parla en Mestalla, la megua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives, i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna, i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. de generació en generació. On més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
4: Hola, soy Pablo Maceo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: el millor de VCF Media.
1: Valencianista, soy Jen. Escucha nuestro partido en la radio del club.
2: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València!

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i hem disfrutat de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vares tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de les llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Javi Elliot. Sigue nuestros partidos en la ràdio del València. Amunt!
0: Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
3: En el València hay camillas Quirúmed y en la clínica de tu fisio también. Quirúmed, camillas y equipamiento para fisioterapia, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Moments històrics del València.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Canizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ya anem a veure. Ara anem a veure què és el que ha indicat.
2: Ahora el Madrid li echarà la culpa a...
1: Ha indicat penal. Ha indicat penal. En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distàncies del línia.
2: Me parece que el linier, eh?
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada, que serà realitzada amb lupa durant tot...
3: Aquell partido más que polémico del Bernabéu de la temporada 2003-2004, aquel 15 de febrero, digo que muy polémico, con el famoso e inexistente penalti de Marchena a Raúl.
1: Semblant serios, el que estarà patint Jaume Ortí, el president del València, veient l'oportunitat que té el seu equip. I quan estem ja en el temps de descompte, servís de banda del València, ja va a pressionar tot el Real Madrid. Garrido, que apenas té una opció clara, opta pel llançament llarg, jugant amb Curro Torres. Este pràcticament l'ha entregat al contrari. S'entra Roberto Carlos. Allà la s'avança.
2: Gana el área del Madrid, gana el área del València. Gana en todos lados. Cuando va arriba ya es un fenómeno.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Canizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Ara anem a veure què és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid li echarà la culpa a...
1: Ha indicat penal. Ha indicat penal. En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distàncies del línia.
2: Me parece que el linier, eh?
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada, que serà realitzada amb lupa durant tota la setmana. Posa el braç Marchena, pot agafar Raúl.
2: Per a més, una lucha normal dentro de l'àrea.
1: Acaba deixant-se caure Raúl. I la realitat és que s'ha de tindre molts nassos per indicar este penal. En el temps de prolongació, ahí Marchena sí que es de veres que posa el
2: sí,
1: braç.
2: Sí, però aparte creo que ahí...
1: Però s'ha hagut de veure molt clar.
2: Ahí Raúl le gana la posició. Ese es el problema, que dentro del área...
1: I Marchena posa el braç. Ha pogut haver penal, però la realitat és que s'ha d'estar molt segur per indicar esta falta.
2: Antes de ver
1: com
2: esto...
1: estem en el partit i la polèmica continuarà en el Real Madrid-València.
2: Antes de Benito estábamos diciendo que el árbitro, lo de Madrid, iba a decir que por culpa del árbitro habían perdido.
3: Hoy retrocedemos 13 años para situarnos en la noche en la que el valencianismo se indignó. La noche en la que nos sentimos impotentes. Ya sabéis, ni era la primera ni iba a ser la última. Hoy, el penalti de Marchena a Raúl, del 15 de febrero de 2004. Vamos a escuchar la retransmisión con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de aquel famoso partido en el...

0: antes y que tenemos que destacar al respecto de lo que manifestó el director deportivo del Valencia Club de Fútbol.
1: Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
2: En el València hay camillas Quirúmed y en la clínica de tu fisio también. Quirúmed. Camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa. ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los

0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
1: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra

0: Las mejores ocasiones suceden a balón parado, también alguna aproximación con Mario González como protagonista, pero en la segunda mitad das un paso al frente, te vuelcas sobre la portería rival, te encuentras con la madera, te encuentras con injusticias arbitrales y también te encuentras con un West Ham que podemos decir que prácticamente la primera que tiene la manda para adentro.
1: Sí, es que venía parlando durante la retransmisión, recorde que diem, hi ha que estar atentos, no? Perquè cada vegada l'equip anava guanyant en confiança, anava augmentant metres, es plantava pràcticament també centrals a tres quarts de camp i ja que anava en compte en les contres. Al final va ser una contra la que te va condenar, un atac ràpid del, del West Ham, el que te va fer encaixar el primer gol i després el segon en un penal que no, no crec que estiga en disposició de valorar-lo. Que al final te acaba
0: teniendo en cuenta condenando lo que se dejó por el camino en el otro área, que acabe señalando ese penalti, cuanto menos resulta curioso y llamativo.
1: Sí, pero bueno, llevan de eso al final es lo que te diga, un ataque rápido, una contra que te pillen y llega al de penal que acaben, pues si tú mires el resultado y veus 2-0, pues és una cosa, però si veus el partit al complet, saps que hi ha molts minuts de domini, hi ha moltes ocasions dels nostres, tres balons a la madera, vaig contar jo, més tres accions dubtoses de possibles penaltis de l'àrea i moltes ocasions de tots els colors. Al final, ja que condien quedar-se en això. Si estan les ocasions, jo... Algun tècnic no estarà d'acord amb mi, però a mi hi ha algú que fa molt de temps me va dir que no li preocupava si hi havia ocasions. Uh-huh. El problema és si no crees ocasions, que és molt més difícil marcar. Però si les ocasions estan, saps que en quan estiguis un poc més encertat, en quan la sort t'acompanya, van entrar i jo crec que hem de quedar-nos en això.
0: I d'ayer també nos quedamos, en este caso, con el reparto de minutos dentro de la media de lo que fue posible, con la aparición de algunos jugadores que venían tras lesión, que empiezan a sumar minutos y para eso también sirve la competición internacional, pensando ya en el Poblense.
1: Sí, perquè jugadors de la plantilla del Mestalla que havien tingut menys minuts en este inici de lliga van tindre bons minuts, també futbolistes que han arrossegat molèsties o que han eixit de lesió, com Mario González, que va ser un dels protagonistes destacats, també Carlos Alós, jugant de mig centre, després de central, mos han deixat polivalència, futbolistes com Rubi, no? Que també va ser titular, i a partir d'ahí, pues, com sempre passa en esta competició, minuts de qualitat, de jugadors encara en edat juvenil, com Hugo Fernández, com Dominic Astaucas, Jerry, que va eixir, per exemple, en la segona part, Héctor Mir, molts futbolistes que van també, no? Pues, donar una bona imatge, una bona versió de si mateixos, i que van ajudar a l'equip a no aconseguir la victòria en este cas ni puntuar, però sí a lluitar fins al final per haver tret un resultat positiu.
0: Y centrándonos ya en lo que es el regreso a la competición, lo dicho, el Poblense, segunda salida de la temporada, este próximo domingo por la mañana contaremos aquí en la sintonía de la red oficial del Valencia Club de Fútbol ese compromiso para los de Óscar Sánchez ya en esta ocasión, después la llegada de Javier Aguirre, Óscar Sánchez que vuelve a tomar las riendas del filial blanquinegro.
1: Sí, Óscar Sánchez y el seu cos tècnic que des de demà tornarà a entrenar al Mestalla perquè avui el Mestalla ha entrenat en terres angleses abans d'agafar el vol de tornada, però ja des de demà i dissabte, en aquestes dues sessions l'equip prepararà consciència del duel contra el Poblense, com diem, amb Óscar Sánchez novament dirigint les sessions i a la banqueta, i és un Poblense molt diferent al de la temporada passada. La temporada passada el Mestalla va visitar allí, el Poblense era líder, indiscutible, un equip intractable, el passat curs, en les alçades de la temporada en les que va anar el Mestalla. Ara és un equip que encara coneix no coneix la victòria, però és que encara no ha puntuat. En tres jornades, són tres derrotes des del conjunt balear. Això el converteix, evidentment, en un rival perillós, perquè va estar necessitat de puntuar, està necessitat amb aquesta ànsia, no?, també, en la que estan els nostres, d'aconseguir la primera victòria, a més, jugant en casa, pues, van a ser un rival perillós, però ja que pues, veuré aquesta situació, no?, de dir, és un equip que també està en una mala dinàmica i que ja que tractar d'aprofitar-ho, no? Venen de perdre 2-0 contra l'Alcoyano i hi ha que tractar, no?, d'aconseguir aquesta primera victòria, consiguen un

0: Moments històrics del València.
1: I Espanyeta no solo es bugú per els jugadors que estaven així, sinó jo me'n recordo que en el Mundial d'Espanya tant els jugadors de la Real Societat, del Bilbao, del Madrid o tal, li cridaren com si fora de la família d'ells. O sea, que eren una persona entrañable, ¿no? Y ell dia, he sobrevivido a 40 entrenadores, perquè si quieres de veres que els jugadors normalment van passant, però ell sempre està ahí. Y entonces per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no?
2: 55.
1: És que és molt, és una vida, eh? És que són molts anys.
3: Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Espanyeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però d'una manera increïble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra, no sé, contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues coincidir en la visita ixa que fem al pati de on és el papa al balcó.
2: Sí, Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu: ¿quién es ese que sale al lado de Espanyeta? I jo contava ell i se volien de risa. Era molt boigut i conegut en totes bandes, en tots els vestuaris li obrien les portes, però per lo que ell volguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona de repente a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Espanyeta y era una ovación impresionante, es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque se lo era tal cual, si de Espanyeta yo creo que es inigualable.
5: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
0: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentía, una terra de foc, art i sabor, una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alzarte a més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alzar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
6: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
7: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: Moments històrics del València.
1: Nos remontamos a la temporada, a la campaña 84-85, gana 2-3 el Valencia en el Calderón, y este es el resumen de Estudio Estadio en Televisión Española.
2: Y atención, porque va a llegar el tercer tanto para los blancos. El autor va a ser el mismo, Wilmar Cabrera. Saltará con botada y la pelota irá al fondo de las netas. Y ahí está su alegría, y no sabemos si baila o explica cómo ha sido el gol. De nuevo el tanto repetido. Era el 0-3 para el Valencia. A continuación, el colegiado va a anular un gol al Atlético de Madrid. Va a sacar un córner Rubio, salta Cabrera, también Hugo Sánchez, detiene el portero valencianista, y al final Arteche envía el balón al fondo de las mallas, pero el árbitro dice que el gol no ha sido, ha estado precedido de falta.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
5: Hola, soy Kane Fanúfala. Escucha mis paradas en la radio del Valencia. ¡Amun!

0: quan estiguis un poc més encertat en quan la sort acompanye, van a entrar i jo crec que hem de quedar-nos en això.
1: Y de ayer también nos quedamos en este caso con el reparto de minutos dentro de la medida de lo que fue posible, con la aparición de algunos jugadores que venían tras lesión, que empiezan a sumar minutos, y para eso también sirve la competición internacional, pensando ya en el Poblense.
0: Sí, perquè jugadors de la plantilla del Mestalla que havien tingut menys minuts en este inici de Lliga van tindre bons minuts, també futbolistes que han arrossegat molèsties o que han eixit de lesió, com Mario González, que va ser un dels protagonistes destacats, també Carlos Alós, jugant de mig centre, després de central, mos han deixat polivalència, futbolistes com Rubi, no?, que també va ser titular. I a partir d'ahí, pues, com sempre passa en esta competició, minuts de qualitat, de jugadors encara en edat juvenil, com Hugo Fernández, com Dominic Astaucas, Jerry, que va eixir, per exemple, en la segona part, Héctor Mir, molts futbolistes que van també, no?, pues, donar una bona imatge, una bona versió de si mateixos, i que van ajudar a l'equip a no aconseguir la victòria en este cas ni puntuar, però sí a lluitar fins al final per haver tret un resultat positiu.
1: Y centrándonos ya en lo que es el regreso a la competición, lo dicho, el Poblense, segunda salida de la temporada, este próximo domingo por la mañana contaremos aquí en la sintonía de la radio oficial del Valencia Club de Fútbol ese compromiso para los de Óscar Sánchez ya en esta ocasión, después la llegada de Javier Aguirre. Óscar Sánchez, que vuelve a tomar las riendas del filial blanquinegro.
0: Sí, Óscar Sánchez y el seu cos tècnic, que des de demà tornarà a entrenar al Mestalla, perquè avui el Mestalla ha entrenat en terres angleses abans d'agafar el vol de tornada, però ja des de demà i dissabte, en aquestes dues sessions, l'equip prepararà consciència del duel contra el Poblense, com diem, amb Óscar Sánchez novament dirigint les sessions i a la banqueta. I és un Poblense molt diferent al de la temporada passada. La temporada passada el Mestalla va visitar allí, el Poblense era líder indiscutible, un equip intractable el passat curs, en les alçades de la temporada en les que va anar el Mestalla. Ara és un equip que encara no coneix la victòria, però és que encara no ha puntuat. En tres jornades són tres derrotes des del conjunt balear. Això el converteix evidentment en un rival perillós, perquè va estar necessitat de puntuar, està necessitat amb aquesta ànsia, no?, també en la que estan els nostres d'aconseguir la primera victòria, a més jugant en casa, pues, van a ser un rival perillós, però ja que pues, veure aquesta situació, no?, de dir, és un equip que també està en una mala dinàmica i que ja que tractar d'aprofitar-ho, no?, venen de perdre 2-0 contra l'Alcoyano, i hi ha que tractar, no?, d'aconseguir aquesta primera victòria, consiguen un municipal de Sa Pobla que, a veure com està la gespa, l'any passat no estava molt bé com va anar, però que és un estadi gran, un estadi on se pot jugar, si la gespa està bé, de bones dimensions, que els nostres poden fer el seu futbol, i esperem, no?, esperem ja per fi comptar diumenge en una retransmissió especial, que ahora después, si vols, donem més detalls.
1: Sí, básicamente es que coincide el Valencia Mestalla y el Valencia Club de Fútbol Femenino, así que...
0: Ni donar-li suspense, ¿eh? Has volgut llevar-te
1: no, no, no, no. A ver, tampoco es que sea la panacea. Esto ha sucedido ya en anteriores ocasiones. Sí. En otros momentos hemos tenido superdomingos, de eso de tres partidos en una misma jornada y en un horario diferente, con primer equipo masculino, primer equipo femenino y Valencia Mestalla. En esta ocasión coinciden Valencia Mestalla y Valencia Club de Fútbol Femenino. Y como ya sabéis, pues, lógicamente, hay fin de semana de descanso, no hay competición liguera, de hecho no la va a haber hasta el próximo 11 de octubre, así que tiempo queda para aprovechar y, oye, estas semanas disfrutar también de los partidos del Valencia-Mestalla, del juvenil, que por cierto no juega este fin de semana,
0: ahora
1: lo comentaremos, o del Valencia Club de Fútbol Femenino, que también está necesitado de ese primer triunfo. Ahora hablaremos de nuestras chicas.
0: Pero con el diumenge, esa retransmisión especial, esa retransmisión compartida, que anem a viure així. Estava mirant i la curiositat que el Poblense, anem a la jornada 4 i sols s'enfronta contra equips valencians. És cert que estan, recordem, els valencians, els equips de la regió de Múrcia i els balears en este grup 3 de segona federació, han jugat contra la Nucía, contra el Castellonense i contra l'Alcoyano. Tots ells equips de la comunitat valenciana ara juguen contra el Mestalla abans del derbi contra l'Atlético Baleares la setmana vinent i tornaran a jugar contra el Castelló. És a dir, no toquen equips murcians fins a mitjà del mes d'octubre. Bueno, una curiositat del Poblense que esperem, mira, aprofitant d'això, que continuï la mala ratxa i que continuïn els valencians llevant-li els punts al conjunt.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es un es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en eixe acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem els presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada així a l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tanto así en la Ciudad Esportiva de Paterna como en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del Valencia Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades així en Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. Lo primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, ixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, he llegit el KDTA perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, i el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en ese contexto.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla. I ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del València Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva, a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de anar al camp de Mestalla, pues de manera periódica a les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca,
2: junt als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos, pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la Ciudad Deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio, o sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
1: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general. Els propis futbolistes, que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles. Val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensats, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també des del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no, de l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia, i també pues aquells que poden ser un exemple, no, dins del seu club en altres aspectes, més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahir més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València de Futbol.
3: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esteu un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar? No me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues, de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, aixina és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades, o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, es un conjunto.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento, en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
5: Hola afición. Soy Iker Córdoba. Sigue la Radio Valencia todos nuestros partidos.

0: tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
1: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
2: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio. La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva a nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant